0: Caro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: Le peuple groenlandais défend ses terres face à les ambitieux minières des États-Unis. Cubejado per ses terres rares, l'île Artico, ou pauso souveraineté, exigences environnementales et droits autochtones aux appétits économiques de Washington. La résurgence de las ambitions de Donald Trump, reviudo a Groenlandio, l'anguisso anciano, de veire le destin de l'île une cop de maille confiscat per de potentios exteriores son rapport à l'humanité. Darrière l'intérêt annoncé del président ultradrechisto estadounidense, s'amago l'obsessiu stratégico per l'accès à les ressources minières, en particulier à las terres rares, vengudos cruciales per las industrias numéricos, energéticos e militares, que el Servicio Nacional de Geología de Danemark y de Groenlandia ya identificat en dirun 36,1 millones de tunos. Facio a aquellos apetices, la sociedad groenlandesa upauso una resistencia fundada sur la soberanetat, la protección del environnement y el respeto de las generaciones futuras. Si un sous-sol groenlandés es recelo de inmensos riquezos, el respeto demora un sujeto sensible. El gobierno engaja en una trayectoria de emancipación progresiva al respeto de Danemark, veide el desarrollo minier un elevado económico potencial, mas justo de condiciones estrictas. Interdicción de l'urani, normas environnementales nautas, pres en cuenta de los impactos sociales, NUC voldria fixar ses propres règles. Aquella prudència se truca almenys a la complexitat tècnica dels projectes. La manca d'infraestructures i els riscos ecològics, sustut dins un àrtic ja fragilitzat per l'escalfament climàtic. A Narsac, miloto del sud de l'illo, aquella tensió ha pres una dimensió emblemàtica. L'oposició al projecte minier de Quanersuit a mobilitzat la població al punt d'influir sur les eleccions de 2021 i de conduire a la suspensió del permès d'esplecció. Lo litigi juridic engatjat per l'entrepresa porta encara lluei una pejuga incertitud. De l'economia és una concepció del territori que és aparado. Pes inuits, la terra és pas un omerso, mas una força comuna, indissociable de leur cultura e de leur història. Paven pas de propietat fundiero privado, a cois estrechament ligat a nostres creences e a nostra cultura. Podes obtenir un permès per bastir un terreny, mas ne puiret pas esser lo propietari, sorramento, Naya Nathanielsen, ministro groenlandeso de l'industria, dell'energia e de las minas.